0: Vam tenir molt clar que era un programa d'activitats que havia d'arribar per quedar-se i per continuar ampliant-lo any rere any, que és el que hem fet. O sigui, ja podem dir que aquest estiu Sant Andreu de la Barca tindrà el major programa d'activitats per joves que ha tingut mai.
1: A més, són activitats no només d'un dia, no es fan les activitats de Sabor que ha fet en un dia, sinó activitats des del mes de juny fins al mes de juliol, per pràcticament cada cap de setmana hi ha una o dues activitats, no?
0: Exacte, el que volem és que en els mesos de juny i juliol, que ja arriba l'estiu, arriba la calor, les ganes d'estar als carrers i les vacances dels joves en els centres educatius, doncs que hi hagi oferta per ells i elles, i en aquest sentit hem programat fins a 12 activitats que, com bé dius, vol dir que cada setmana hi haurà una o dues activitats pels nostres joves de la ciutat.
1: I a més, activitats repartides en diferents punts de la ciutat.
0: Exacte, hem volgut, en aquest sentit, donar resposta a activitats juvenils als diferents llocs de la ciutat, tant interns com exteriors, sobretot els exteriors, i també adreçat a diferents tipologies de joves, no? A diferents gustos, a diferents inquietuds i a diferents edats.
1: Sempre ho comentem, no?, quan parlem de joves, de quina edat a quina edat més o menys vosaltres teniu en ment de situar la denominació jove.
0: Bueno, és un tema que està força en constant canvi, ja que malauradament doncs la precarització de les joves fa que diguem-ne que aquesta etapa de transitorietat entre la infància i l'adultesa que defineix la joventut, doncs cada cop es fa més llarga, doncs per les dificultats d'emancipació, d'estabilitat laboral, etc. I ja feia poc sentia que ja s'estaven plantejant treballar en polítiques de joventut fins als 32-35 anys, cosa que és una mica preocupant. Nosaltres treballem amb el públic objectiu de l'Espai Jove, que és entre els 14 i 30. Alguna activitat pot sortir-se una mica d'aquests índars, però és una mica l'objectiu que treballem.
1: Ara parlarem d'aquestes activitats, i entre aquestes activitats, que també parlarem després del dia, s'inclou una activitat que es va haver d'ajornar per la pluja, que és la Festa Jove, que estava prevista per l'Ermita, que ningú es preocupi, que aquesta activitat es farà, i es farà el mes de juny, però comencem parlant de la primera activitat, que serà el dia 3 de juny, serà l'Espai Jove, un torneig força interessant.
0: Doncs sí, farem un torneig de ping-pong, que és una activitat que en un format una mica més petit ja ens està funcionant molt bé mensualment a l'Espai Jove. Tenim un grup de joves molt motivats en el tema del ping-pong, i el que volem és doncs fer un torneig en cara i ulls amb snacks per passar la tarda i premi pel jove guanyador del torneig.
1: Després, el dia 5 de juny, a Villa Maria, tindrem un tardeo jove.
0: Sí, aprofito aquesta activitat per comentar que moltes de les activitats del programa del Sabar Cafés van néixer de les propostes que ens van fer arribar les joves a través de les jornades Parlem, que van ser al febrer també la segona edició, i precisament aquest tardeo jove és una d'aquestes activitats. Aprofitem l'espai exterior de la Casa de Via Maria, doncs, com ja hem fet en altres ocasions, per fer una activitat lúdica amb els joves, amb música, però també amb alguns jocs mecànics i altres jocs per passar una bona tarda.
1: Serà de 6 de la tarda a les 10 del vespre a Villa Maria, aquest tardeo jove. Següent activitat, diumenge 7 de juny.
0: Doncs en aquest cas portem una activitat nova en el calendari d'activitats, que és una jornada de videojocs i realitat virtual al Teatre Núria Espert. Durant tot el diumenge 7 de juny, tant pel matí com per la tarda, el teatre es converteix en un recinte dedicat als videojocs amb moltes tipologies, i farem diferents tornejos. Pel matí, torneig de Mario Kart, i a la tarda torneig de FIFA. I hi haurà premi pels guanyadors de tots els certàmens. A part d'aquests tornejos, hi haurà altres jocs amb realitat virtual, com dic, doncs per testejar diferents tipologies de joc.
1: Per tant, novetat d'aquest any, aquesta jornada de videojocs i també de realitat virtual. Anem al dijous 11 de juny, taller de pintura urbana. Aquesta es farà a l'Espai Jove.
0: Sí, volem continuar treballant perquè els joves se sentin seu l'Espai Jove. En aquest sentit, els convidem a participar d'un taller de pintura urbana on realitzarem un mural identitari de l'espai i a càrrec d'una tallerista especialitzada. I bueno, convidem en aquest sentit a tothom que s'hi vulgui apropar i testejar una mica la pintura urbana i de més, doncs que s'animi.
1: 12 de juny, aquí recuperem aquesta festa jove que sí. Es va haver d'ajornar per la pluja. Esperem tenir bon temps el dia 12 de juny. Serà l'Ermita del Palau, la festa jove, tal com estava prevista inicialment.
0: Exacte. Va ser una llàstima haver-ho de posposar per la pluja del 9 de maig. De fet, molts joves ja se'ns van adreçar, doncs, que quina pena que s'hagués ajornat. I precisament aquí puntualitzo que els darrers dies hem estat amb l'alcalde Marc Girbet als instituts de la ciutat, com saps, i molts joves ens preguntaven per aquesta festa i ja els vam avançar que la reprogramaven i quedaven supercontents. La reprogramem per divendres 12 de juny amb els dos DJs que van guanyar el concurs de DJs que van promoure des del Comte de Sant Andreu Jove, el Gabriel Grau i el DJ Josep.
1: Per tant, els veurem en aquesta festa de jove el dia 12 de juny. Anem al dissabte 20 de juny, sortiu fora de Sant Andreu de la Barca, una sortida fora a Illa Fantasia.
0: Doncs sí, en aquest sentit, una mica repliquem la proposta que vam dur a terme a Setmana Santa, que vam fer una sortida a PortAventura i que va ser molt exitosa. Vam emplenar totes les butaques del bus que teníem preparades i, doncs, a l'arribar a l'estiu i pensant que un parc aquàtic podia ser una activitat engrescadora i llavors portem aquesta proposta de sortida l'Illa Fantasia.
1: Tenim una altra activitat refrescant, però en parlarem després.
0: Sí.
1: El dijous 25 de juny també la participació, no?, dels joves i les joves de Sant Andreu de la Barca amb la penjada de la bandera de l'Orgull. Després tindrem la Festa de l'Orgull al juliol, però també reivindicar i també que els joves també acompanyen en aquesta iniciativa. No?
0: Doncs sí, amb aquesta mirada de transversalitat de que tenim des de l'equip de govern, doncs considerem que al final, evidentment, les polítiques de joventut no poden anar lligades a les polítiques d'igualtat, no?, i de promoció dels drets del col·lectiu LGTBI en aquest cas, i llavors, doncs, dins del programa d'activitats d'estiu, però també estarà dins del programa de les activitats de l'Orgull, doncs duem a terme aquesta acció on hi participem com a espai jove en conjunt amb la Biblioteca Aigüestoses, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música en aquesta penjada de la bandera de l'Orgull a la balconada de la biblioteca, com un punt de reivindicació.
1: Evidentment, a més, en un lloc ben visible.
0: Sí.
1: Normalment també era un lloc ben visible, que era el balcó de l'Ajuntament, però
0: serà.
1: Que en aquesta ocasió aquesta penjada de la bandera de l'Orgull en el Centre Cultural Aigüestoses, i que des d'aquí, des de l'emissora municipal, també us volem agrair el fet que ens féssiu partícips també d'aquesta iniciativa.
0: Nosaltres, no?, encantades.
1: El divendres 26 de juny, a l'Espai Jove, taller de maquillatge Drac. Suposo que ja per ambientar-se...
0: Exacte.
1: Pel dia de l'Orgull.
0: Exacte, estem amb aquest mes de reivindicacions i des de l'Espai Jove, doncs, hem programat aquest taller amb un artista drac, de fet, en auge, participant a la darrera edició de Regias del Drac, que és Bar de Petarda, i bé, doncs, tothom que vulgui passar una bona estona, que vulgui, bueno, tenir un lloc on expressar-se lliurement i provar el que és l'art del maquillatge, doncs comptarem amb una gran professional per fer aquesta estona distesa.
1: Hem d'avisar també que alguna de les activitats cal una inscripció prèvia, eh?
0: Això sí, clar, perquè en algunes, sobretot en aquelles que requereix de talleristes especialitzats, doncs hem de tenir un cert quòrum per poder-les dur a terme. Des d'aquí animem a tots els joves de Sant Andreu a que s'apuntin a aquestes activitats, esclar.
1: Anem el divendres 3 de juliol a Ermita de Santa Madrona del Palau, si anem a la fresca, a partir de les 10 del vespre.
0: Doncs sí, també és una de les activitats que va sortir a través de les jornades Parlem, que també va sortir en el primer any. Els joves agraeixen tenir aquest espai, no?, ja que Sant Andreu des de fa un temps, doncs, no disposa de cinemes, i més a l'estiu, doncs, s'agraeix molt fer-ho a la fresca, no? Aquest cop ho fem a l'ermita del Palau i veurem la pel·lícula Super Empollones, que és una pel·lícula doncs, de comèdia precisament que creiem que connectarà molt amb les joves, i com a petita novetat hi haurà servei gratuït de crispetes, o sigui que millor plan impossible.
1: I a més en l'ermita de Santa Madrona, per tant, un espectacular.
0: Espai, sí, ben xulo.
1: Anem el divendres 10 de juliol, tornem a Villamaria amb una nit musical.
0: Doncs sí, aquí el que portem o el que proposem és replicar la nit musical que portem dues edicions fent durant la fira d'hivern, i que la darrera edició, per exemple, va comptar amb una molt bona participació i amb una molt bona qualitat dels músics que s'animaven a cantar, a actuar. I doncs un altre cop ara a l'estiu doncs, creiem que el Pati de Via Maria seria un espai idoni per fer aquests concerts a la fresca. Es tracta d'una espècie de jam session on els artistes venen i van tornant-se per fer les seves actuacions. A més, serà un espai molt agraït per fer sopar a la fresca, hi haurà un petit servei de barra, o sigui que per passar una bona nit amb música doncs és un molt bon plan.
1: I per descobrir nous talents, també, no?
0: Exacte. Aquí tenim molt bon talent local, musical i a més jove, i per tant aquests grups emergents els convidem a fer les seves actuacions.
1: Anem el 17 de juliol al Parc Central, tindrem doncs el Sabarca Night, a més en un lloc realment doncs també interessant com és el Parc Central per fer activitats.
0: Doncs sí, en aquest sentit tenim el, podríem dir com el gran concert, en el sentit que és el que mou més infraestructura, i el duem a terme al Parc Central. Enguany tindrem actuació del grup de versions Préssecs, que per qui no els conegui, els animo a que els busqueu, perquè són un grup ben divertit. Versionen en un estil així molt actual, podria dir molt tipus La Pegatina, molt tal, però versionen cançons mítiques dels clàssics de Disney i dels animes dels 3XL. Per tant, aquests joves una mica més adults segur que recordaran aquestes melodies. I després tindrem el nostre DJ local i company de Ràdio Sant Andreu, DJ Beca, per amenitzar la resta de la nit.
1: Per tant, festa assegurada el dia 17 de juliol al Parc Central amb el Sabarca Night. Abans parlàvem de la sortida d'Illa Fantasia, que era una activitat refrescant, però acabarem aquest Sabarca Fest amb una activitat molt refrescant el dia 20 de juliol, la Pool Party a la piscina municipal de Can Salvi.
0: Doncs sí, repetim aquesta activitat que vam engegar l'any passat, que també va tenir molt bona acollida, i doncs repetim aquesta sessió nocturna a la piscina de Can Salvi, acompanyada musicalment del nostre DJ local, també DJ B. Aquí també cal inscripció per treballar l'aforament de la piscina, i serà doncs el tret final i ben refrescant del programa d'activitats. Home,
1: estarà molt bé, no? Una sessió de DJ banyant-nos,
0: sí.
1: I a més a la nit, que això no és habitual.
0: No, va sortir superbé l'any passat.
1: És una activitat única, no?
0: Sí, és ben única.
1: Doncs Javi Romero, com a regidor de joventut, té els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar els joves. Jo crec que no cal animar-los amb totes les activitats que hi ha programades, que són prou interessants, però si encara falta un reforç, què els diria als joves i les joves?
0: Doncs jo els diria que des del Departament de Joventut treballem incansablement al llarg de l'any per oferir al nostre jovent aquell oci que malauradament, almenys fins al moment, potser no troben a la nostra ciutat, i que treballem molt perquè gaudeixin de les activitats que proposem, i que sobretot sempre obrim les portes o tendim la mà a preparar-les conjuntament, com amb les jornades parlem. Com deia abans, en aquestes visites amb l'alcalde als instituts, jo no he parat de repetir que aquestes són les propostes que hem treballat, però que seguim superobertes a rebre més propostes o més suggeriments per continuar completant el calendari d'activitats de l'any amb propostes que els agradin, perquè així som, o sigui, som un equip de govern que està fortament preocupat perquè les joves gaudeixin i per fer-les partícips de tot el procés. Així que només que em queda doncs animar-vos a tots i totes a que vingueu i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb molt de carinyo per vosaltres. nosaltres.
1: Doncs segurament que serà així. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Sempre és un plaer, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
3: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
3: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, d'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
3: Exacte. I després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
3: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
3: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
3: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara, en aquests moments, el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs, de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs, hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
3: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
3: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
3: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
3: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs, a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
3: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
3: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
3: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. i llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, eh? Perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
3: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs, també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs, expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
3: Exacte,
1: sense por, no?
3: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
4: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
4: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
4: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
4: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlar, doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
4: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no? Perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
4: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua, ni fins i tot el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un 8:15 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre, també. tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
4: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai.

0: qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
2: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de la, laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
2: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més, perquè quan estic parlant, el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
2: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
2: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
2: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
2: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
2: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
1: Normalment, i bé, no?
2: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
2: ¿Cómo?
1: ¿On vas néixer?
2: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
2: Sí, sí, sí, però ja visc que...
1: Fa molts anys aquí, no?
2: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, en molts llocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta raó i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
2: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
2: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
2: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu molta, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també, una paraula així,

0: en sí, no tengo.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
2: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
2: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
2: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
2: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
2: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar.
2: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
2: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
3: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
3: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i además, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
3: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
3: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
2: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Parlem d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
2: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
2: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
2: Fem el B, el
3: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
3: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
3: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
3: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
3: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
2: Parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntariat per la llengua.
2: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I finalment, una última informació que destaquem avui en aquest via directa. Al centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida que realitzaran a finals del mes de juny al Congost de Mont-ramell.
2: El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han aconseguit omplir totes les places de la seva primera activitat organitzada conjuntament en menys de 24 hores. La proposta prevista pel pròxim 27 de juny és una sortida al Congost de Mont-ravell i ha despertat un gran interès entre els socis de les dues entitats fins al punt d'exhaurir totes les places, les 20 disponibles, abans de la celebració de la sortida. L'activitat combinarà una ruta de 9 quilòmetres en caiac pel pantà de Canelles amb un itinerari de senderisme de 9,5 quilòmetres pel camí d'Aragó. Maria Arcs, membre de la secció jove del centre excursionista Pitallat, ha explicat que, a més d'omplir les places, també ha servit per fer bastants més socis nous.
3: Bueno, ens va contactar la grupa perquè ara està fent diferents sortides o diferents activitats amb altres entitats del poble. Crec que ja han fet alguna amb Castellers, si no m'equivoco. I res, es van posar en contacte amb nosaltres l'Omar, que s'encarrega una mica del tema d'esports. I res, hi va sorgir la iniciativa.
2: Quantes setmanes heu tingut de preparació? Què heu tingut de fer? Com heu preparat aquesta sortida?
3: Pues crec que vam començar com fa un mes, una mica menys, i res, i vam començar, bueno, vam fer un parell de reunions només per decidir quina activitat volíem fer, ens vam per WhatsApp, i res, i després vam començar a decidir pues, quines coses volíem fer, com ho fèiem, el dia...
2: Clar, perquè aquesta iniciativa ha nascut amb una entitat que és l'agrupació de joves, que és, principalment són joves de Sant Andreu de la Barca, però clar, tu també ets membre de la secció jove del Pitallat, llavors, què aporta aquesta unió entre dues entitats i una activitat tan enfocada al jovent? Com s'ha organitzat i per què es busca amb aquesta excursió?
3: Sí, el que es buscava principalment és que la gent s'animés, vingués, conegués més de les dues entitats, perquè a vegades... Moltes vegades aquestes entitats que estan encarades cap a joves no arriben a tothom i parles amb molta gent, amb molts joves de Sant Andreu de la Barca i no saben què és el Pitallat i no saben què és la grupa, bueno, la grupa és més complicat no saber què és, però no saben què són, no saben com es poden apuntar, què poden fer. Aleshores el que volíem era pues, que arribés a més gent, que s'apuntés més gent, que de fet ha servit perquè s'ha apuntat més gent, almenys al Pitallat s'han apuntat bastants més socis nous i la cosa ha anat bastant bé.
2: És a dir, que ha servit de reclam perquè les dues entitats creixin una mica.
3: Sí, sí, d'alguna manera sí.
2: Aquesta sortida és al Congost de Mont-ravell, que és un dels espais naturals més espectaculars de Catalunya. Per què heu escollit el Congost de Mont-ravell per aquesta sortida?
3: Doncs la veritat és que va ser com la primera idea que vam tenir, que vam pensar, mira, doncs està molt bé perquè no enfoca només caminar, sinó també doncs una sortida amb caiac, que és com més lúdica... vas amb més gent, has de fer com més pinya, parles, et socialitzes molt més. Jo crec que era una sortida bastant guai per poder fer amb altra gent. Era una sortida que jo personalment ja havia fet i sabia que a mi em va agradar, jo m'ho vaig passar bé. Aleshores vam dir, pues, endavant amb aquesta.
2: Aquesta activitat és una activitat bastant xula perquè combina diferents modalitats. Explica'ns una mica com serà aquesta excursió, un resum de la sortida, les activitats que es fan allà al Congost.
3: Doncs això mateix, la començaríem des de l'embarcament de Corçà, uns 9 quilòmetres amb caiac doble, que a mi això em semblava bastant guai, perquè si et toca amb algú que no coneixes, pues, t'has de coordinar, has de fer com... És com una dinàmica de grup, al final. I res, arribàvem a l'embarcader del final del Congost i començàvem a caminar, uns altres 9 quilòmetres caminant també, 450 metres de desnivell, que és bastant assequible, i després tornàvem, o sigui, tornarem amb una barqueta, un aquabús, que se'n diu, fins al pàrquing inicial.
2: Clar, aquesta excursió és una excursió que abans de que l'aneu a fer les dues entitats, suposo que l'haureu provat, perquè combina moltes coses i té una certa preparació, m'imagino.
3: Sí, ja la vam provar. O sigui, jo en el seu moment ja més o menys sé com és, per tant, per això vam dir d'anar a aquest lloc.
2: Què fa especial aquesta proposta respecte a una excursió convencional, diguéssim, per exemple, una sortida al Pitallat?
3: Home, principalment que és bastant més... O sigui, la quantitat de gent que pot venir és bastant més que la que nosaltres oferim normalment, perquè quan, al final, quan vas a fer una sortida de muntanya, prioritzes que el grup sigui una mica més reduït, que sigui una mica més íntim tot, perquè hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver una mica de control sobre les persones que hi van. I a part d'això, que l'activitat és diferent, perquè amb el Pitallat no havíem fet mai res. Bueno, sí que n'havien fet alguna, però almenys últimament era de les primeres que feien, pues, algú d'aigua, que sigui diferent. Bueno, sí que havien fet barranquisme, coses així.
2: Clar, el preu pels socis és de només 20 euros. 20 euros per una excursió que combina caiac, senderisme, aquabús. Per què heu apostat per facilitar tant l'accés a una experiència d'aquest nivell?
3: Principalment, jo parlo per la part del Pitallat, però des del Pitallat i des de... tant com el president com tota la gent que està a la Junta estan apostant moltíssim per la secció jove, perquè saben que és el futur de l'entitat i és, doncs, això, el relleu generacional que volen tenir en algun punt. Per tant, tot el que necessitem, tot el que demanem, tant jo com el meu company, el Joan Pairó, som els que estem encarregant-nos de fer les excursions i de portar endavant aquesta secció, i tot el que necessitem, tot el que demanem, ens ho estan donant. O sigui, econòmicament, totes les ajudes que puguin donar-nos i tot el que ens puguin aportar ens estan facilitant moltíssim.
2: Clar, m'imagino que busqueu un perfil de participant jove, com dius, però, clar, ha de tenir experiència prèvia a la muntanya, en el caiac, no cal, pot ser una persona que mai hagi fet res de muntanya?
3: Sí, no cal. O sigui, la gràcia d'això és que la gent ho provi, que si no saben si els agrada o no, que provin ara, perquè els estan... Ja no només perquè no pagaran tota la sortida, sinó perquè van amb gent que saben el que, més o menys, saben el que fan, que ja ho han provat abans, que si no serà el cas perquè no és una sortida exigent, ni perillosa, ni té riscos, però que si en algun moment volen provar coses noves i volen arriscar-se una mica més, és millor fer-ho amb gent que coneix l'ambient, coneix l'àrea, coneix l'espai, i que ja ha fet aquestes coses abans, perquè et poden donar molts més consells que no anar tu sol, perquè t'arrisques al final.
2: Aquesta excursió tindrà lloc el dissabte 27 de juny, si no m'equivoco. Posa que només hi ha 20 places. Com estan en les inscripcions?
3: Bueno, vam obrir inscripcions ahir i ahir es van omplir, o sigui que ja no queda inscripcions, però sí que hi ha una llista d'espera, que si la gent vol venir i segueix apuntant-se, en cas que hi hagués alguna baixa o alguna cosa, doncs, passarien per davant.
2: És a dir, ho heu patat, eh?
3: Sí, ha anat bé.
2: Us esperàveu aquesta recepció que ha tingut aquesta activitat? En menys d'un dia omplir places i tenir gent esperant que altra gent caigui?
3: Bueno, sabíem que... Sí, jo m'esperava que aniria bé, perquè ja vam fer una mica de sondeig. Jo recordo que l'Omar ens va dir que a la grupa s'havien apuntat moltíssimes persones que sí que estarien disposades a venir, però no esperàvem el primer dia... tenir totes les places plenes. Pensàvem que trigaríem, no sé, una setmana almenys, o
2: sí,
3: una mica més.
2: Potser us heu fet curs, eh? Penseu en fer una segona edició, si funciona bé aquesta sortida?
3: Aviam, per ara havíem pensat en fer aquesta i prou. No sabem què passarà en un futur. També econòmicament això s'ha de gestionar per les dues entitats i no hi ha sempre tant de pressupost.
2: Què li diries a una persona que encara s'està pensant si apuntar-se... per futures ocasions, perquè, clar, les places
3: ja
2: estan acabades. Per què és important que el jovent de Sant Andreu de la Barca participi en aquestes activitats i, si no pot, que s'associï tant amb el Pitallat com amb l'agrupació de joves per estar a l'última d'aquestes activitats?
3: Home, jo crec que és important perquè les associacions, sigui l'agrupa, sigui el Pitallat, qualsevol associació de Sant Andreu de la Barca, és el que fa que el poble segueixi viu i segueixin fent coses i segueixin passant coses en aquest poble. Igual que les festes, moltes festes les organitza, doncs, aquestes associacions, que la gent que hi participa i que està organitzant no rep res a canvi. Ho fem perquè ens agrada, perquè estem motivats i perquè ens ve de gust que se segueixi fent pinya i se segueixi col·laborant entre la gent del poble. Aleshores, jo crec que és una cosa molt guai que sobretot gent jove s'apunti i no sé, i vulgui involucrar-se i vulgui fer més coses, perquè si no aquestes coses s'acaben perdent al final i això és una llàstima.
2: A continuació parlem amb Omar Pinto, membre de l'agrupació de joves, que ens explica que la idea és utilitzar aquestes sortides i aquestes col·laboracions per potenciar les entitats en l'àmbit municipal.
4: Hemos comenzado muchas colaboraciones este año, sobre todo, ya está pensado, y la idea del Pitayat es un buen aliado y un buen socio, porque la idea es incentivar la actividad física, sobre todo, la actividad de movimiento, la cultura, ya que la mayoría de nuestras actividades está basada en fiestas y detalles de esto, pues queríamos también variar un poquillo más. Y sobre todo ayudar a la colaboración con entidades, ya que nuestra asociación sirve más como un altaveo, ¿no? Un altavoz para poder dar difusión sobre ello.
2: Tu em comentaves abans, fora de micros, que ets membre de la secció més d'esports, diguem-ne. Em comentaves que vam començar l'any col·laborant amb els castellers, després vas col·laborar amb una altra entitat que fa esport i ara el Pitallat. Per què és important promocionar l'esport entre joves? Per què creus que s'ha de potenciar aquí a la ciutat això?
4: Bueno, també és un projecte personal, ¿eh? Que mi idea es incentivar el sport tan per mi part, y también ya que tinc el altaveo de la agrupación Jova, nos ha dado este espacio para poder hacer ello. Simplemente es eso, es incentivar el deporte, porque yo estuve, un caso personal, ¿vale? Estuve 10 años sin hacer absolutamente nada. Antes hacía mucho deporte, dejé 10 años y volver a retomarlo fue como muy duro, volver a retomar todo esto. Nada, me costó bastante, un momento muy, bueno, personal malo tal, y nada, pues al final el deporte, quieras o no, te ayuda en muchos aspectos de la vida.
2: Clar, sovint es diu que costa fer que els joves participin en les entitats. Creieu que experiències com aquesta poden ajudar a atraure nous participants, que vingui gent a l'agrupació de joves, que vingui gent al Pitallat?
4: La idea també és esta, en parte, és poder aconseguir que la gent sepa lo que hacemos, tanto el Pitallat com l'agrupació Jova. También que sepan que todo lo que hacemos somos voluntarios, ¿vale? No cobramos. Tanto las fiestas como el deporte y tal. Es dar soporte, simplemente que conozcan cómo funcionamos desde dentro, y la idea es esa. Creo que hacer más cultura de sport dentro del pueblo, sobre todo.
2: Maria del Pitallat ens comentava que dins de la grupa ha tingut una recepció molt bona i que s'han apuntat moltíssimes persones. Com és aquest fet de combinar esport, natura, convivència? ¿Por qué funciona tan bien la agrupación de jóvenes?
4: Ha funcionado muy bien, ¿eh? Porque ya has comentado que las anteriores actividades no ha habido tanto support desde de Yen, por ejemplo, pero aquí está, sí. Supongo que es verano, a todos les gusta la natura, a todos les agrada el agua. Y eso, también sobre todo destacar que desde el Pitallat, desde el primer momento, han dado soporte en todo, ¿eh? No han puesto ninguna pega, han dado solución a todo, María sobre todo, que se ha encargado de buscar los diferentes tipos de kayak, etcétera, rutas, y María y Joan, que son dos.
2: ¿Y tú, Omar, anirás a hacer la excursión?
4: Sí, sí.
2: Què creieu que descobriràs allà durant el recorregut al Congost de Mont-rebei? Que no es pot només apreciar veient fotos i vídeos.
4: Bueno, la idea es que els participants se os passin bé. Jo, sobretot, estaré com guies, més o menys. També soc membre del Pitallat. Mostraré això. Si podem, pues, mostrar a la gent que no només és cansar-se, subir muntanya, desnivel, perquè són 9 quilòmetres, són quasi 500 metros de desnivel y tal, pero se lo pueden pasar muy bien. Me agrada la montaña, me gusta el trail, me gusta caminar y tal, y creo que se lo pueden pasar también muy bien los demás.
2: ¿Creus que la combinació del kayak, l'aigua amb la muntanya, el que sigui un paratge natural, ha sigut la clau perquè funcioni tan bé?
4: Sí, sí, sí. Porque mi primera idea fue simplemente, digo, oye, pues vamos a visitar 4 gors y ya está. Pero bueno, la propuesta de María de Mont-rebei y tal y cual, dijo, es guapo, es un paisaje muy guapo, un paisaje muy conocido, y más lo del kayak, pues es un boom que se puede dar. Va a estar divertidísimo, seguramente.
2: Clar, ja m'he explicat que s'han exhaurit totes les places, que ha funcionat molt bé, però per què les places són tan limitades? Són només 20. Ho feu per crear un ambient diferent durant la sortida, que sigui més controlat, més proper, i no sigui una sortida on la gent no es conegui una amb l'altra?
4: Siendo más reducido, normalmente, claro, las sortidas del Pitallat son reducidas entre 10 y 20 personas, porque normalmente son alta montaña, cosas más arriesgadas y tal. Sí que esta es una mica más de nivel. Una cosa es también el presupuesto que tenemos.
5: Claro, ser muy lluny, ¿no?
4: Ser muy lluny. Y al poder, al subvencionar tanto a las dos entidades una mica más de la mitad del que costa, no pueden elevar molta més gent.
2: Si aquesta experiència funciona bé, us replantegeu repetir o ampliar la col·laboració amb el Pitallat en noves activitats?
4: Estem oberts, tant al Pitallat com a qualsevol altra entitat que, si vol, pot posar-se en contacte amb nosaltres. I hem començat col·laboracions amb distintes entitats, hem posat en contacte amb ells també, però no hem posat fecha. Només hem tenit fecha amb tres entitats i tal. Molaria repetir-lo, molaria ser más, pero estamos limitados, quieras o no. Ojalá fuese todo el mundo que se apuntase, pero no podemos abarcarlo ahora mismo.
2: Bueno, doncs per acabar, Omar, si vols fer una crida a que la gent s'associï a l'agrupació de joves i al Pitallat perquè s'assabentin i siguin els primers d'apuntar-se en aquest tipus d'activitats, perquè ara ja comentaven que les places ja estan totes exhaurides.
4: Sí, sobretot això, invitar a tots a que s'apunten a ser socios, tant el Pitallat com la grupa. Son precios muy económicos desde y valen todo el año. Menores, te digo precio ya. Pitallat, menores de 25 años son 10 euros, ¿verdad? De mayores de 25 son 20. La grupa son más o menos 15 euros también a hacerse socio. Y al final es hacer actividades, vivirlos de dentro.
2: La iniciativa neix amb la voluntat de fomentar els hàbits saludables, la descoberta de l'entorn natural i la participació associativa entre persones de diferents edats. A més, gràcies a la subvenció aportada per les dues entitats, els participants podran gaudir d'una experiència amb un cost molt reduït respecte al seu preu real. La jornada es completarà amb un trajecte de tornada en aquabús que permetrà contemplar el Congost de Mont-rebei des de l'aigua i posar el punt final a una experiència que ja s'ha convertit en un èxit de convocatòria.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Emilian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! Convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo a tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... No me llames más. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí,
1: eh?
3: A la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No, clar.
3: No.
1: No.
3: És que no hi havia més que televisió espanyola.
1: No hi havia més
3: espanyola.
1: Canals. Exacte.
3: I aleshores deien, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
1: La U.
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi más.
1: I punto.
3: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està.
3: I aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
1: I a la ràdio també anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys, és un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona...
1: Apa, aquí.
3: ...que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla.
1: El Salvador Escamilla.
3: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir... Televisió espanyola,
1: televisió
3: perquè
1: espanyola.
3: Més segura,
1: clar.
3: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio,
1: ja n'havíem
3: fet molta,
1: clar,
3: aleshores.
1: Sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
3: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot
3: que
1: Espanya.
3: Es deia...
1: Com es deia...
3: Verano Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem,
3: preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: Quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
0: allà,
1: amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot, sí? Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual, eh?
0: Sens
1: com
0: dubte.
1: Quan era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Home,
0: allà tant... està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2. El 2Cat.
1: El 2Cat,
0: això. Que sí. També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon, meus amics molt de tota
0: gent,
1: la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Ara fan sobera una mica,
0: ara
1: més
0: fan
1: o menys.
0: Sobera,
1: Exacte.
0: Ha tornat, Ha sí. tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són
0: jo,
1: precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona!
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir?
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot.
1: Oh.
0: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: surta.
1: Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al millor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara el fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta
0: i
1: amb els
0: diners. I l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el
0: Sobera. El Sobera és el
1: Sobera. Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: també.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu...
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, I,
1: queda una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home,
1: digues,
0: seriosa, Assumpta.
1: No tant...
0: Sí? Més
1: sí,
0: seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: Assumpta. Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé, no, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: Oh, i tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments, no hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal... Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí.
0: Un
1: sí,
0: dia
1: sí.
0: També el portarem. I també, també. I també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Exacte. Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpte,
1: Joan Pera,
0: que feia aquells,
1: sí, sí.
0: Aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpte, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim. Seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec. I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i Afro House. L'Afro House té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro House, què significa?
2: Afro House és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser. Okay.
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: Sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè és coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són els Ten Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs vés a preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu
2: el seu treball. Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
4: Ah, no.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud nada.
3: Una caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles a Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres pescaran un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
3: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
5: La gent jove.
3: Però tu quants anys tens?
5: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
3: I t'agraden de quina edat?
5: Entre 30 i 45.
3: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
5: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si l'he vist, no m'acuerdo.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
3: La xarxa,
6: televisions locals...
3: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
6: les xarxes. Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
3: L'important és que posin monedes, perquè...
6: Molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja freixenet.
7: Sos el tapón codorni o el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa.
3: Però vas tu.
7: De burbuja freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este gay, es decir, este look es muy gay. Hoy para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción?
7: La canción fue agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh? La... No.

0: com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no em pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: No.
0: Oh, si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: El racó de Toni Rovira. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixem de fer perquè Lluís acaba de treure nou single. No sé què he fet.

Sant d'Eufòria i que sempre doncs, ens atén molt amablement. No sé què fer malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche de oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís. I aquest temasso, no sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: prepárate para ti. Lo primero, durante.
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a Ràdio Sant... Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ocasió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
1: A l'Infosap t'expliquem les notícies.

0: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de que la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de tràfic de haixís i de cocaïna a Sant Andreu de la Barca, que finalment ha finalitzat amb 8 detinguts. L'operació es va realitzar el passat 13 de maig i avui hem conegut més detalls. Avui també parlarem del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet, que va assistir aquest dimecres a la presentació. I avui també parlarem de l'oferta dels casals d'estiu. Més de 2.200 places en una vintena de casals, campus i activitats per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanyarà Anna Serra, la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de que el consistori ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. Escoltarem les paraules del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Protecció Civil alerta de tempestes intenses aquesta tarda i demana extremar les precaucions prop de rius i també de rieres. Les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i provocar crescudes sobtades de rius i rieres, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona. De fet, la Protecció Civil ha fet aquesta crida aquest dijous a una prudència davant de la previsió de tempestes intenses que afectaran a Catalunya durant la tarda d'aquest dijous. L'organisme manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, a l'INUNCAT, per l'elevat risc d'aiguats i possibles inundacions en diversos punts del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podran ser localment molt intenses i superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. En algunes zones, especialment les demarcacions de Barcelona i també de Girona, els acumulats podrien arribar fins als 60 litres per metre quadrat en 3 hores.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a la Rogell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Sant Andreu de Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar aquest dimecres a la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Girbet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada dos anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura, tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny i, per tant, estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i, a més, tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat. I, per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però, clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, d'una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I, per tant, tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I, sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això evidentment pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera i a l'hivern passat, per tant l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i evidentment al patrimoni natural.
4: Ahir en la presentació d'aquest pla de la Diputació va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en la obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria evidentment per l'any vinent doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot tot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs que està pitjor realment doncs del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs a vegades quan fem temes de paviment doncs a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I tot seguit en l'InfoSap parlem de l'oferta dels casals d'estiu de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha editat un programa on apareix tota la informació dels casals d'estiu, més de 2.200 places.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
3: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, durant, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
3: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
3: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
3: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
3: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
3: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
3: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
3: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis, tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el seu el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
3: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
3: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
3: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
4: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona Ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
0: I amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents

0: seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
1: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan? I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
2: Paula.
0: Paula, explica'ns.
2: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
3: No, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
3: Sí.
2: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
5: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que a lo millor estem movent-nos en nivells, però

0: tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer, al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida, i he guanyat també aquests diners, que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jéssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
2: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
3: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat, No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecta ni igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I tot seguit parlem de l'atisme, perquè el Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca celebra aquest divendres i en el Teatre Núria Espert la finalització de la temporada. En té més detalls, Joel Carrasco.
6: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
7: L'hem omplert.
8: No queda ni una butaca.
7: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, a fora
8: una pantalla,
7: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, ja està, fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que supercontents.
6: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
7: És el final, o sigui, és deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
8: Perquè els entrenaments quan van acabar?
7: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, si estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
8: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
7: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a, el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords, però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tinguin uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
8: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
7: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, pues l'aplaudeix, el felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
8: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
7: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més. Teníem dos línies, hem obert dos línies més perquè la demanda és tan gran que no donava abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
8: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
7: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
8: És a dir, afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
7: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18... 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
8: Quines necessitats actuals té el club actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
7: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? De poder entrenar, de poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
8: Perquè clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten algú de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
7: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, pues, una colchoneta, o sigui, la perxa, pues, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de longitud... I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, doncs, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
8: Perquè m'imagino, perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
7: No, corres una part. Però després, o sigui, molta gent té ficat al cap de que l'atletisme es corre, no? És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu compta, per exemple, que amb un salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui, són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot, la força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica, al final, a part de córrer.
8: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espero viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
7: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar als que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
8: Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
7: Seria l'ideal.
8: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal, on la gent segur que no s'avorrirà?
7: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui el que has dit, hi haurà DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement als segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco i, a més, volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que som una família gran i en creixement.
8: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
7: Un gran espai.
8: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
7: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, i ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, amb cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrar amb el grup, per ser aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
8: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó la confecció d'esdeveniments com aquest, que esperem que s'ompli el teatre, no ho espero.
7: Mira, el que són les famílies, és que jo, com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los, a suportar els plors, suportar les decepcions, com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris... Fem tres curses a l'any aquí al poble. La cursa de primavera, la cursa de la tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible. O sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem, pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, pues, bueno... Només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
8: Doncs així, el Club d'Atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells, tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Whoopee.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment, aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara, amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson, i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Matadepera, Vallès Occidental, arriba la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Matadepera, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Olé, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Olé més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics en escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band Willow Weep For Me la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori, el Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les big bands, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des de, no, des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues, nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Vendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asier Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

El senegalès Baba Mal, que en que portem d'any ens acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix, com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janne. Escoltem una altra, es diu Sigui.

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheikh Lo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, el gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nek nalol, nimune gen nalol,

dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril, és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carys Fotso, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, i ha portat 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

La camerunesa Caris Fotso, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
2: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mig de lentitud, en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte tafanent aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord ens al parlar encara de aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa al sexe sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona, dius que podran estar més tranquils.
4: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de cal ample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la costa daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresca el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a avall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat dos terços dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
2: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
1: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
6: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
1: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
6: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents doncs, han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
1: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser de nou moneda de canvi?
6: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context, per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
1: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
6: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
1: Don Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
6: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
1: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
7: Molt bon dia, Helena.
1: El Departament diu que el del preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
7: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i per tant tenim la necessitat de poder complir en aquest cas amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se. Ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta, aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin, però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
1: Entenem. I, per tant, entenem, senyor Ignasi sí. Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
7: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui, i avui ens acabem d'assabentar, doncs, que en aquest cas la USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit, en aquest cas, de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. No? Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
1: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al de departament i a sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
7: Jo crec que tots aquests espais estan creats, i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats, i escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades, però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats, i per tant és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord, i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar. Però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents, i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents. Per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per un altre per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
1: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell que diu, i ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi bé.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Minuts per arribar a 9:15 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
8: El nom de la benedicció ja farà el que pugui, jo, això no li he parlat de net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no n'hi faltaria més. Clar que sí.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
10: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
9: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
11: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: I el Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
12: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
13: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
14: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys. Que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
13: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
1: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
15: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
1: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els 2 salts programats.

0: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diurètic. Aquest té, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més a educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87-90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Back Rooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, des del que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació

0: evident que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
3: El moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
4: La primera paraula que diria que em ve al cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat va ser Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què el papa es pogués visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica, i per tant, nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat, doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
4: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025, primer perquè el papa francès va ser els darrers mesos de la seva vida i per tant ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant no va ser possible durant l'any passat. En canvi, si que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa, jo crec que ho podem considerar com una clausura nova d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat per aquesta celebració dels 1000 anys de la Fundació de l'Hospital del Municipi Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients que

0: catalans veure el papa davant la imatge més estimada del país?
1: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreret, no? És com una imatge convertida per una gran part, si no per tota la societat catalana. Jo crec que la Papa s'hagi pogut fer per agrir un mes de nosaltres que hagi pogut mirar la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de la força de fer cristià, no? Per tant, sembla que poder veure el Papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt gràfica, una imatge molt clara de...
0: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el Papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
1: Es conec que serà el tema de conversa en la visita del Papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que siguin dels temes que es parli amb el Papa. Si bé arribaran, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que siguin dels temes que es portin.
0: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això, que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides, una més. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
4: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
3: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
5: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
5: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
8: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys del 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
9: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
7: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
5: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
10: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
5: Vinga, bon cap de setmana.
10: Adéu. Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els petumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
11: Bon dia, Elena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ribé. Nil, bon dia.
12: Bon dia.
11: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
12: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar-lo com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana, estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan el Papa, quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
11: La visita del Papa Nil marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
12: Influeix en Lou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de la Bocamballa invertida.
11: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de la Bocamballa, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
12: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet aquí al cos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis que amb motius teològics molt complexos que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i, o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment, i la Convall era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament a la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
11: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
12: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot aquesta, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
11: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de la Bocamballa a la ciutat de Barcelona.
12: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
11: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el Papa dimarts vinent.
10: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia. Que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
13: ¿Qué has encontrado?
14: Un lugar. He encontrado un lugar.
15: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
14: És maravilloso. ¿A que sí?
16: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
14: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
15: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
10: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: es un mensaje del arribo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulen doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests premis.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Abarca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que espereu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda. I en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de

0: ens ha sorprès, no? I estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
1: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
0: Ho hem aconseguit, sí.
1: O sigui, aquesta, sí, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
1: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
1: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
1: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà, i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
1: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
0: La FOPA.
1: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
1: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa està apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
0: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, està força bé.
2: Després de cada conferència els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat, i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa, i veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis d'alguna manera participen de la programació i del funcionament de l'aula.
1: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
0: Mira,
1: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
3: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
0: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències, i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB, i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat.

0: Ciutat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú intenta, un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
1: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
2: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
1: Per tant, hi ha consens al final, eh?
2: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
1: Tots teniu el mateix objectiu.
0: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
3: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
1: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està, també està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
2: Uh-huh. Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
1: tenint en compte el nivell de les conferències,
2: és menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
1: Veu començar les conferències, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària. Mm-hmm. Però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
2: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
2: No, només amb els de platea ja faríem.
1: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
2: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm.
2: Sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
3: Ui.
1: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
2: Cada 15 dies.
0: Exacte.
2: Perquè descansin.
3: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
0: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6, sí, fins a les 7, a vegades les 8...
1: Depèn del conferenciant.
0: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
2: Sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
3: Doncs tindrem el Xavier Chavarri Atalarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
0: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà
3: d'astronomia, no?
0: D'astronomia, sí, sí, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sí, sé si la resposta sí, la podem saber.
2: Sí, sí.
1: El 12 de gener tindrem
3: a la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
3: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
0: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
3: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
0: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets, i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
1: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
0: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
1: Has portat tu?
0: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'aconseguís.
1: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu la Barca demostra que res és impossible.
3: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
3: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
3: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
2: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
2: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular i, en concret, farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
3: Impossible.
2: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com me'n puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
0: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
2: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
0: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte d'Instagram, també?
3: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
0: el correu normal.
3: Una compte de correu.
0: I la llista de difusió.
3: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
1: 631-28-9052.
3: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
2: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs, bueno, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apuntin. No sé, en aquest moment...
0: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros... perquè és una visita guiada
2: i amb autocar,
0: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
3: I també poden venir no socis, evidentment. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
2: Aquí.
1: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, per què és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis?
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica perquè, per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions, doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones, doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada.
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del Servei d'Emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i, per tant, el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall, doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres, doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
2: Clar, aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 2 milions d'euros. I després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i sí, és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a la realitat, ho he dit alguna vegada en aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només,
2: sí,
0: amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
2: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
2: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
1: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-nos realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que s'entendrà la part que tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, a la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
1: També.
0: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltava les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picademans, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podríem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxo de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins, 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets de

0: compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat doncs, orgullosa de la seva gent.
1: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
0: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica, convoquem aquestes taules participatives per doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o com en aquest cas el 28J. I en aquests espais doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
1: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
0: Doncs penso que en mostrar, com deia Sant Andreu, com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat doncs, al comerç local, que són punts també de vida de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
1: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
0: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió o si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
1: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
0: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves doncs s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar doncs sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
1: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
0: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
1: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits, serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport d'Edonauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys?
0: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de la coeducació, l'educació en valors, no?

0: I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà i doncs, participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Autonauta, doncs, sent-hi presents doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
1: I important començar des de ben petits, no?
0: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
1: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
0: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges doncs que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes tres peces.
1: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
1: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual també.
0: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
1: Doncs, i tercer, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
0: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
1: Tindrem teatre a càrrec del Centre Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
0: Doncs sí, el Centre Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
1: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses, amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, perquè és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
0: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, som famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte. Un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
1: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
0: Doncs sí, superimportant, perquè
1: és on passem la majoria del temps diari, no?
0: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
1: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
0: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra Biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
1: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
0: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. i que, com sempre, és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants o de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
1: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
0: Exacte.
1: Doncs Javi Romero, regidor de LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
3: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
2: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
4: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
2: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
5: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman, i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir al llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo, per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor, a distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: món de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el pulsim, no?
1: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etc. De totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
0: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
1: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
0: Tot cervesa.
1: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, mm-hmm. I aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Però som a Tarragona avui. Acabem de veure, jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
0: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi i el seu lacó.
1: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal, és correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
0: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
1: T'agrada el vi?
0: Bueno, jo tinc vinyes.
1: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
0: Xarel·lo m'acabeu.
1: D'acord, és una combinació preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DO Alella en diuen pansa blanca, mm-hmm. És una varietat única a Catalunya, és única, la xarel·lo, no la tenen en lloc més del món, en lloc més, només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, que jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo,

0: ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està i és un dels emblemes de la Déu a Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la Déu Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de Xarel·lo, de Macabeu, de Picapoll, i no ho hagi tastat. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: També tenim,
0: ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la Déu.
2: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
2: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig el...
1: I no queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè.
1: Nosaltres
0: cafellet.
1: En tenim clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que... que tot ho tenim vintage.
0: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells Duralecs de color marró.
1: Correcte. Els
0: verds.
1: Els fondos també.
0: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
1: Home.
0: Són...
1: La sopa de farigola. En un plat Duralecs, ja és més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
1: Sí?
0: T'ho diré, sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
2: I a més farigola del dia, que ara ja ens la podem fer, vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llaulor... Que a més era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, quan, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. I que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
2: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que l'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
2: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic. Sí. Quina sort que tens.
2: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant. Tens un racó.
2: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, s'ensuma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí o el sabó o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet i et diu, sí que és que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és, perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
2: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
2: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment. Punto. Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
2: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida. Ah, com sí. És el que li passa a la Clàudia Pruna, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és igual tot perquè, mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
2: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
2: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
2: i el primer que vaig va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm del que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
2: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
3: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a la Rogell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades al massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat del, dels entorns naturals. I sobretot, sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa de, d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però, diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta doncs al final té la seva recompensa.
0: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
5: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
0: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'OC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
5: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt, molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos doncs, al final té el seu resultat.
0: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que és ciutadans amb menys competències digitals?
5: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
0: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
5: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
0: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandreuencs i les santandreuenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
5: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem, què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
0: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també govern obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
6: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible, perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulant doncs, 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
6: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
6: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
6: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
7: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
7: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
7: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
7: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
7: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
7: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
7: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
7: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
7: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
7: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
7: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
7: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol i amb un espectacle realment doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
7: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del Complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove... Vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al Complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les, les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir. Per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu

0: la Can Salvi. També tenim Bambó Dansa, que també fa el seu el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos, i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
0: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
0: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
0: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem.

0: En el dilluns, en una taula de debat o rodona, per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, en gent de la DO, s'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència del Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
1: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
0: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
1: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona. I en aquest sentit, doncs, molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent al que és la dimensió de la setmana del vi.
1: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge. Tindrem propostes sense alcohol perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
1: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte. Va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta. I aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no? Pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no? i de la calor.
1: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
0: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs, tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
0: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
0: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
0: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut. convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez. No, sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los Casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sea, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. Hi van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una sessió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim bambú dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no?, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser 3, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer, espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que, aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu a Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte,
1: és,
0: no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Roscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin, va, de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials

0: S'han més, quins conferenciants han sigut, han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis d'alguna manera participen de la programació i del funcionament de l'aula.
1: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
2: Mira,
1: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
3: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
2: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem, doncs, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també doncs, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ja per si ens surt un programa divers.
1: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
3: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
1: Per tant, hi ha consens al final, eh?
3: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
1: Tots teniu el mateix objectiu.
2: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
0: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
1: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
3: Uh-huh. Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa per conferenciant poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
1: tenint en compte el nivell de les conferències,
3: tenint en compte bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
1: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària. Mm-hmm. Però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
3: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
3: No, només amb els de platea ja faríem.
1: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
3: A la Sala Gran.
1: A la Sala Gran.
3: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències.

0: tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
1: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
0: Cada 15
2: cada
0: 15 dies.
2: Exacte.
0: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
0: sí,
3: fins a les 7, a vegades les 8...
1: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí, sí, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sé si la resposta la podem saber o no. El 12 de gener tindrem...
2: A la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets, i ens parla dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments, i ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home, és un gran doctor.
1: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
1: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
1: Bueno, l'aula de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
0: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
0: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
0: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
0: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte Instagram,
2: tenim
1: també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
1: 631-28-9052.
2: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
0: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apunti. No sé, en aquest moment
3: tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada,
0: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
0: Aquí
1: un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
1: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica perquè, per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions, doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la Regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones, doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració pública o privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del Servei d'Emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot, han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i, per tant, el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall, doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres, doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
2: Clar, aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs, s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs, ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a la realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues, sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només,
2: sí,
0: amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. i llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
2: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que bueno, ara tenim doncs, empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
2: És una de les coses que es treballa. Clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners. Con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
1: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, Fem-ho realitat. Mirem números. No només és... bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que s'entendrà la part que tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, a la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, també. Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltava les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picademans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: M'heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxo de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins, 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important la celebració d'enguany, sempre, sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és

0: totes les formes que pot prendre la violència masclista, i que en concret en aquest mes doncs també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé doncs ser els protagonistes d'aquest espai.
1: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta. Hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
0: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit doncs les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents doncs per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
1: I important començar des de ben petits, no?
0: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
1: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
0: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges doncs que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes tres peces.
1: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb doncs tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural d'Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
1: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual també.
0: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
1: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
0: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a

0: activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs d'interès per a la nostra comunitat.
1: Tindrem teatre a càrrec del Centre Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
0: Doncs sí, el Centre Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa, que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no?, de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
1: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, perquè és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
0: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
1: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
0: Doncs sí, superimportant, perquè
1: és on passem la majoria del temps diari, no?
0: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
1: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 2:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centre Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
0: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
1: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
0: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
1: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
0: Exacte.
1: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Catalunya Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a la Rogell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents s'analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades al massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat. I, per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però, clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I, per tant, tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals. Més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat del, dels entorns naturals. I sobretot, sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i de més, perquè poden acabar impactant contra alguna copa de, d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta doncs al final té la seva recompensa.
0: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
5: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
0: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'OC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
5: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos doncs, al final té el seu resultat.
0: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que ciutadans amb menys competències digitals?
5: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
0: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
5: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
0: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandreuencs i les santandreuenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
5: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem, què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
0: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
6: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulant doncs, 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
6: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
6: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
6: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
7: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
7: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
7: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no?, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
7: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
7: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
7: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
7: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquest pres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els 4. Així que ja els 3 és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
7: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
7: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, sí, sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
7: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
7: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu, perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
7: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
7: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca... i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa... Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats, també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
8: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat

0: ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també activitats, propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent al que és la dimensió de la setmana del vi.
1: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
0: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
1: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
0: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
1: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
2: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir la sobra, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
2: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
0: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
2: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
2: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
0: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
2: No, sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, se canta otra vez, una història d'Eurovisió els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical Un, dos, tres, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.

aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot tot i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del Complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al Complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a santandreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès després de la conferència, pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard. Hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat. I d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap a aquí.

0: potser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 €.
1: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la sala gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula de sanció universitària. Però veu començar després a la sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la sala gran per aquest volum de gent interessada.
0: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
0: No, no, només amb els de platea ja faríem.
1: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
0: A la Sala Gran.
1: A la Sala Gran.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
1: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
0: Cada 15 dies.
2: Exacte.
0: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5:30, 6:15,
0: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8.
1: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, ha... no?
3: D'astronomia, sí, sí, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sí, sé si la resposta...
0: Si la respon,
1: la
0: si
1: haurà
0: no. Cua.
3: Sí, sí.
1: El 12 de gener tindrem...
2: A la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Uh-huh. Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández.

0: Fernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
1: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
2: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
1: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
2: Has portat tu?
1: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'aconseguís.
2: Bueno, l'aula de Sanció Universitària Sant Andreu Abarca demostra que res és impossible.
0: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
2: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
0: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
2: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
0: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
2: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
3: Sí, en queden dues.
2: Quines són?
3: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
2: Programació més variada impossible, eh?
0: Impossible.
3: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
2: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
1: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
3: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
2: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
1: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
2: Teniu compte Instagram,
0: tenim
2: també?
0: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
1: el correu normal.
0: Una compte de correu.
1: I la llista de difusió.
0: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
2: 631-289052.
0: Efectivament.
2: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
3: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9
1: de juny.
3: De juny. i serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bueno, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
1: Tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada.
3: I amb autocar.
1: L'autocar sortirà el dia 9, a les 9 del matí, enfront de l'Ajuntament.
0: I també poden venir no socis. Evidentment, els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis. I la idea és, a poc a poc, anar ampliant i oferint més activitats culturals.
3: Aquí.
2: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs, a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
3: Gràcies a tu.
1: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, per què és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis?
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica perquè, per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions, doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la Regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones, doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració pública o privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del Servei d'Emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i, per tant, el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall, doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres, doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
2: Clar, aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no? Doncs ja tenim aquells diners, no? Sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després a la realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes o obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues, sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
2: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors. Tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
2: És una de les coses que es treballa. Clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners. Con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
1: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, Fem-nos realitat, mirem números. No només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que s'entendrà la part que tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, a la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar,
1: també.
0: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costar, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, s'ho dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picar de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: Quiere cantar la canción de...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat en el reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny, doncs, la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els Castells de la Droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està

0: Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb doncs tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural d'Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
1: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual també.
0: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la Damaris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
1: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
0: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs d'interès per la nostra comunitat.
1: Tindrem teatre a càrrec del Centre Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
0: Doncs sí, el Centre Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats, i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa, que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que, si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs de visibilitzar doncs aquest arrelament dels espais, no? De reunió, als espais de creació, als espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
1: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigüestoses, amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
0: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte. Un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
1: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest

0: cas de sensibilització LGTBI i diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant. Perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans, doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem, doncs, amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa. Serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz. I després ja anem, podem dir que l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.